0: Un día desde Radio Lovac de un show de Jones, 10 de septiembre del 2026, Laura G.
1: L'Horatge.
0: 25 graus de màxima, 15 de mínima, l'índex ultravioleta a nivell 6, vent del nord que després bufarà de l'est i en tots els casos a 10 km hora. Dia inestable, més presència de núvols que de sol i en ruixats aïllats de certa intensitat al llarg de la jornada. I al marge de l'horatge, que també vol convertir-se en notícia en el dia d'avui, ja s'acumulen les activitats culturals, lúdiques, festives. Avui és el dia, esta vesprada, en què tindrà lloc l'entrega de la banda i la bandera a la regina de la ciutat per part de l'alcaldessa i el regidor de festes. I és que cal recordar que el dissabte per la vesprada tindrà lloc la presentació de les festes patronals de la Sagrada Família i del Santíssim Crist. Però avui l'agenda també ve a tope. Esta vesprada la protagonista serà Ascensió Gómez en una de les activitats previstes per l'Associació de Dones Clara Campoamor en la Vall i que demà farà doblete en Moncofa. Per parts, Irene Peirats.
2: I l'Associació de Dones Clara Campoamor volien portar-la per damunt de tot per a que totes les dones de la vall i de la comarca pogueren escoltar-la. I ens va vindre molt bé quan ens va dir Isabel que venia a Moncofa a presentar el llibre nou que ha tret, i varen dir, va, pues montem la xerrada, la volíem per a més endavant, però la montem ja, i aixina no s'ha de desplaçar, perquè esta dona, Ascensió, ve des de Cartagena.
0: I demà estarà a Moncofa la presentació d'un llibre en un acte organitzat per l'Associació de Dones Carmen de Burgos. La seva presidenta és Marisol Julià.
3: En Moncofa presentarà l'últim llibre, i l'últim llibre que s'anomena De Invisibles a Divas i té, no sé si és el subtítol, Sexualitat 40 més, estamos muy divas vivas. Juga en el estem vives i a més som vives. Estem encantades de que vinga, amb moltes ganes d'escoltar-la.
0: Més coses, també per avui, la educació, examen, trobada de compromís. Participa Gerard Fullana, junta Jordi Julià i Ruth Ballester. Parlàvem a l'inici de la setmana amb Fullana.
4: Nosaltres volem centrar l'acte no tant en criticar, no, el que està passant, el que volem és que la gent vinga i ens expliqui les seves propostes i nosaltres explicar la nostra proposta per revertir aquesta situació, no? Inclús la gent que veu idees, propostes que en el passat nosaltres, que hem governat 8 anys, no hem fet bé o creu que són millorables, que vinga i que ens ho diga a la cara. Mireu, això ho vau fer d'esta manera i ho podeu fer de l'altra.
0: I també avui, esta vesprada, en cicle d'autors i autores a la Biblioteca de la Vall, presenta Poemari, obra conjunta de Maritxell Abad i la peruana Rosario Valdivia.
5: Pues este libro hace 2 años, creo, que fue cuando en un viaje que la llevábamos a ella de Madrid al aeropuerto para que regresara a su ciudad de origen, tendríamos que hacer algo nuevo. Pues vale, haremos un poemario. ¿Y cómo lo titularemos? Yo digo, Charo, si tú eres todo amor y yo soy todo amor, pues le diremos Decir Amor. Ah, pues muy bien, muy bien. Y bueno, pues han tenido que pasar casi año y medio para que retomáramos este proyecto.
0: Proyecto que se presenta en el día de hoy. Y demà, inauguració de l'exposició col·lectiva de pintura, organitzat per l'Associació Arqueològica. Es tracta de l'homenatge al pintor Emilio Castelló Saua. Escoltem a Miguel Montesinos.
6: Estarà oberta del 18 de setembre fins al 2 d'octubre d'enguany. I l'horari de visites de dilluns a divendres, de 18 a 20.
0: Emilio Castelló, amb el fill de l'homenatgeat, expressava l'agraïment de la família.
7: I a donar les gràcies a la Societat Arqueològica de la Vall, però especialment a Francisco Royo i a Miguel Montesinos. La veritat que se fixen en una persona com, en este cas, el meu pare, per fer-li un homenatge, pues és molt d'agrair, i m'agradaria que quede constància la gratitud de la nostra família sencera cap a Miguel, cap a Francisco Royo, extensivament cap a l'arqueològica.
0: i com hem nomenat també demà divendres estarà el sopar Estelles en, que, on participa amics de la Vall i Organització Cultural del País Valencià. Dir que el dissabte tindrà lloc la presentació de les festes patronals de la Sagrada Família del Santíssim Crist i el diumenge tenim la segona edició de l'Arch by the Cave, allà al paratge de les Coves, i la gala lírica benèfica que organitza l'Associació de l'Alzheimer i l'AUDE, que jugarà en casa a les 6 de la vesprada. Tenim un cap de setmana replet d'activitats.

0: no té disponibilitat per anar pels matins o que no sap com fer un tràmit i no tinga, com dic, que vindre fins al centre del poble, pues, bueno, donar-hi aquesta oportunitat per les vesprades on la gent ja té més disponibilitat per vindre a fer pues, bueno, els seus dubtes, plantejar els seus dubtes i també suggeriments. I també pues, per escoltar a les associacions de veïns que tenim fins a 10 punts de la localitat per veure pues, bueno, aquests problemes que poden tindre en els barris i aquests suggeriments, com dic, de nous projectes que poden ser interessants per als barris i al final en general per al conjunt de la ciutadania de la nostra ciutat. Com dic, és per tercer any consecutius aquest projecte, no?, de portar el despatx a cada zona de la vall. Començarem la setmana que ve per el Carmadall i farem, com dic, 10 punts de la nostra localitat per cobrir, pues, això, tots els centres socials que tenim i també totes les associacions de veïns que tenim. I la segona ronda començarà, si no m'equivoque, l'1 de febrer. Pues bueno, per també pues això, que no anem sols una vegada, que se sent escoltada la gent i també per donar compte de tot allò que ens han dit, pues, lo que hem pogut complir i lo que no, pues, donar les seues explicacions, perquè a vegades ens agradaria que fora tot fàcil i ràpid de fer i bueno, com sabeu, l'administració té una burocràcia i té uns problemes que no són tan ràpids com ens agradaria. Junt a mi també ve la policia de barri, sempre seran els dilluns a les 6:30, menys la moleta i el mercat, que seran dimecres a les 6:30.
1: I avui l'agenda porta en la comarca una activitat referent com és la Fira Agrícola i Ramadera de Nules. Parlem ara de Moncofa, perquè ha tancat la campanya estival amb un excel·lent en les platges. Totes les analítiques de l'aigua des de juny reflecteixen l'excel·lència. Les 7 platges de la costa de Moncofa han registrat aquest ple absolut des de l'1 de juny. L'aigua de les diferents platges que ha sigut examinada per la Generalitat. Recordem Pedraroja, Delgrau, Viniesma, Masbó, l'Estanyol, de la Torre i Belcaire, ostentant 4 d'elles el distintiu, com sabem, de bandera blava per l'altíssima qualitat mediambiental i el treball turístic aportat cap als turistes que visiten el municipi. I un apunt final, perquè el PSPB de la província de Castelló ha retret a la presidenta Marta Barrachina que retalli a 2 milions els bons consum que va prometre amb 5 milions per a salvar el comerç local. Merche Galí.
2: Marta Barrachina va prometre 5 milions d'euros per als bons consum i 3 anys després els posa en marxa amb només 2 milions. Nosaltres donarem suport a la mesura perquè és necessària per al comerç de la província, però també reclamarem que complisca el que va prometre.
1: Farmàcies de Guàrdia, Nules, Mari Carmen Navarro, Puríssima 89 en la Vall Elena Miralles, plaça del Centre 2.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dijous 10 de setembre del 2026, l'hora G.
1: L'oratge.
0: 25 graus de màxima, 15 de mínima, l'índex ultraviolet a nivell 6, vent del nord que després bufarà de l'est i en tots els casos a 10 km hora. Dia inestable, més presència de núvols que de sol i en ruixats aïllats de certa intensitat al llarg de la jornada. I al marge de l'oratge, que també vol convertir-se en notícia en el dia d'avui, ja s'acumulen les activitats culturals, lúdiques, festives. Avui és el dia, esta vesprada, en què tindrà lloc l'entrega de la banda i la bandera a la regina de la ciutat per part de l'alcaldessa i el regidor de festes. I és que cal recordar que el dissabte per la vesprada tindrà lloc la presentació de les festes patronals de la Sagrada Família i del Santíssim Crist. Però avui l'agenda també ve a tope. Esta vesprada la protagonista serà Ascensión Gómez en una de les activitats previstes per l'Associació de Dones Clara Campoamor en la Vall i que demà farà doblete en Moncofa. Per parts, Irene Peirats.
2: I l'Associació de Dones Clara Campoamor volien portar-la per damunt de tot perquè totes les dones de la vall i de la comarca pogueren escoltar-la. I ens va vindre molt bé quan ens va dir Isabel que venia a Moncofa a presentar el llibre nou que ha tret i varen dir, va, pues montem la xerrada, la volíem per a més endavant però la montem ja i així no s'ha de desplaçar perquè esta dona Ascensión ve des de Cartagena.
0: I demà estarà a Moncofa la presentació d'un llibre en un acte organitzat per l'Associació de Dones Carmen de Burgos. La seva presidenta és Marisol Julià.
3: En Moncofa presentarà l'últim llibre i l'últim llibre que s'anomena De Invisibles a Divas i té, no sé si és el subtítol, Sexualitat 40 més, estamos muy divas vivas. Joa en el estem vives i a més som vives. Estem encantades de que vinga, amb moltes ganes d'escoltar-la.
0: Les coses també per avui, la educació, examen, trobada de compromís. Participa Gerard Fullana, junta Jordi Julià i Ruth Ballester. Parlàvem a l'inici de la setmana amb Fullana.
4: Nosaltres volem centrar l'acte no tant en criticar, no, el que està passant, el que volem és que la gent vinga i ens expliqui les seves propostes i nosaltres explicar la nostra proposta per revertir aquesta situació, no? Inclús la gent que veu idees, propostes que en el passat nosaltres, que hem governat 8 anys, no hem fet bé o creu que són millorables, que vinga i que ens ho diga a la cara. Mireu, això ho vau fer d'esta manera i ho podeu fer de l'altra.
0: I també avui, esta vesprada, en cicle d'autors i autores a la Biblioteca de la Vall, presenta Poemari, obra conjunta de Maritxé Abad i la peruana Rosario Valdivia.
5: Pues este libro hace 2 años, creo, que fue cuando en un viaje que la llevábamos a ella de Madrid al aeropuerto para que regresara a su ciudad de origen. ¿Tendríamos que hacer algo nuevo? Pues vale, haremos un poemario. ¿Y cómo lo titularemos? Yo digo, Charo, si tú eres todo amor y yo soy todo amor, pues le diremos Decir Amor. ¡Ah, pues muy bien, muy bien! Y bueno, pues han tenido que pasar casi año y medio para que retomáramos este proyecto.
0: Proyecto que se presenta en el día de hoy. I demà, inauguració de l'exposició col·lectiva de pintura organitzat per l'Associació Arqueològica. Es tracta de l'homenatge al pintor Emilio Castelló Sau. Escoltem a Miguel Montesinos.
6: Estarà oberta del 18 de setembre fins al 2 d'octubre d'enguany. I l'horari de visites de dilluns a divendres, de 18 a 20.
0: Emilio Castelló, amb el fill de l'homenatgeat, expressava l'agraïment de la família.
7: Vull donar les gràcies a la Societat Arqueològica de la Vall, però especialment a Francisco Royo i a Miguel Montesinos. La veritat que se fixen en una persona com en este cas el meu pare per fer-li un homenatge, pues és molt d'agrair i m'agradaria que quede constància la gratitud de la nostra família sencera cap a Miguel, cap a Francisco Royo, extensivament cap a l'arqueològica.
0: I com hem nomenat, també demà divendres estarà el sopar Estelles, en, que on participa amics de la Vall i Organització Cultural del País Valencià. Dir que el dissabte tindrà lloc la presentació de les festes patronals de la Sagrada Família del Santíssim Crist i el diumenge tenim la segona edició de l'Arch by the Cave, allà al paratge de les Coves, i la gala lírica benèfica que organitza l'Associació de l'Alzheimer i l'AUDE, que jugarà en casa a les 6 de la vesprada. Tenim un cap de setmana replet d'activitats.
8: Hoy por hoy, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
9: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
10: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: L'Ajuntament de la Vall ha presentat la tercera edició del programa Barri a Barri, amb 20 visites per escoltar la ciutadania fins al mes de març. Regidora de l'àrea, Zaida Moreno.
11: Perquè la gent, pues, bueno, que no té disponibilitat per anar pels matins o que no sap com fer un tràmit i no tinga, com dic, que vindrem fins al centre de...

0: i la segona ronda començarà, si no m'equivoque, l'1 de febrer, pues bueno, per també pues això, que no anem sols una vegada, que se sent que escolta de la gent i també per donar compte de tot allò que ens han dit, pues lo que hem pogut complir i lo que no, pues donar les seues explicacions, perquè a vegades ens agradaria que fora tot fàcil i ràpid de fer, i bueno, com sabeu, l'administració té una burocràcia i té uns problemes que no són tan ràpids com ens agradaria. Junt a mi també ve la policia de barri, sempre seran els dilluns a les 6:30, menys la moleta i el mercat, que seran dimecres a les 6:30.
1: I avui l'agenda porta en la comarca una activitat referent com és la Fira Agrícola i Ramadera de Nules. Parlem ara de Moncofa, perquè ha tancat la campanya estival amb un excel·lent en les platges. Totes les analítiques de l'aigua des de juny reflecteixen l'excel·lència. Les 7 platges de la costa de Moncofa han registrat ese ple absolut des de l'1 de juny. L'aigua de les diferents platges que ha sigut examinada per la Generalitat. Recordem, Pedraroja, Delgrau, Viniesma, Masbó, l'Estanyol, de la Torre i Belcaire, ostentan 4 d'elles el distintiu, com sabem, de bandera blava per l'altíssima qualitat mediambiental i el treball turístic aportat cap als turistes que visiten el municipi. I un apunt final, perquè el PSPB de la província de Castelló ha retret a la presidenta Marta Barrachina que retalli a 2 milions els bons consum que va prometre amb 5 milions per a salvar el comerç local. Merche Galí.
2: Marta Barrachina va prometre 5 milions d'euros per als bons consum i 3 anys després els posa en marxa amb només 2 milions. Nosaltres donarem suport a la mesura perquè és necessària per al comerç de la província, però també reclamarem que complisca el que va prometre.
1: Farmàcies de Guàrdia, Nules, Mari Carmen Navarro, Puríssima 89 en la Vall Elena Miralles, plaça del Centre 2.

0: 1956, la plaça de Sant Vicent no tenia font. N'hi havia una a la veïna plaça de Sant Roc, als peus de la capelleta del Sant, adossada a una paret. La fonteta, que avui trobem al mig de la placeta, és molt antiga, possiblement del segle XVIII, però encara hi ha gent que la recorda a altre lloc. Fins a 1956 va presidir la plaça del Centre. Quan eixe any es va reformar el cor de la ciutat, es va substituir per una moderna font lluminosa i la fonteta antiga fou traslladada davant de l'ermita de Sant Vicent. Temps nous i també un nou ús de l'aigua, de servir per abastir-se a lluir com a ornament. Aquesta font tenia una germana bessona, que va estar fins als anys 70 a la placeta de Sant Cristòfol, però no va tindre la mateixa sort. En desmuntar-la es va perdre per complet. Per això jo l'anomene la fonteta viatgera, perquè ha fet camí i ha canviat de lloc, però encara conserva tota la seva gràcia. El seu piló central està coronat per dos monstres marins, dos tritons que enrosquen les seues cues al voltant de la fanal. Antigament, l'aigua eixia per la boca i els narius dels animals, i fent una paràbola que hi ha s'augment a la basseta. Encara s'hi podien veure les pedres on es recolzaven els càntirs per omplir-los. Hi ha també una forca gravada que no és del dimoni, sinó de Neptú, el déu del mar.
1: Sabemos de la importancia de tener una buena audición para disfrutar al máximo de cada momento, para que no te cueste comunicarte con tus hijos o con tus nietos. Por ello, en Esteve Óptico, te invitamos a que vengas y realices una revisión auditiva totalmente gratuita con nosotros. En caso de necesitar ayuda, te podrás probar los audífonos con la última tecnología, gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy 5. En Baiduisó. Pide ya tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
2: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
3: Láser, el sonido de la vida.

0: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
1: Vinte un minuts passen de les 12 de migdia, en este dijous 10 de setembre de 2026. I avui estrenem, pues, una forma curiosa, no?, de fer ràdio, perquè salude a la gent que està escoltant-nos, pues, per streaming, del mòbil, de l'smartphone, des de casa, des de l'ordenador, des d'on siga. No des del cotxe i no des de la ràdio de tota la vida, que ja sé que en aquest moment no és la ser, és ser mo, perquè estan sentint el Rosari o totes les coses que fa Radio María, perquè com no tenim ara pues, subministre elèctric ahí al repetidor, pues, quan passa això, pues, no sé per què, però jo tècnic no entenc d'això. Pues que s'apodera Radio María del dial, perquè estem molt juntet, i de ser a ser molt total són dos lletres, no? lo que cal afegir, per això. Però clar, el que està escoltant-nos, ja dic que té el gust d'escoltar-nos des de el mòbil, està fora, està treballant, o des de l'ordenador, i què diu este? Pues, i si no podrà fer la prova, però el que tinga la ràdio de tota la vida, que ho provi, veurà com ara podran incorporar-se a no sé quin salmo, podran fer una plegària o demanar algo per al cap de setmana, per aquí si es cabe, o agrair alguna cosa bona que s'hagi passat en la vida, ho podran fer mentre no recuperem el subministre elèctric. Una volta el recuperem, ahí sí que ja per escoltar Radio María tindran que anar expressament ad hoc ahí, però ara de moment, pues, però 93.6, ja dic, de moment no és ser, és ser mo. Això no es privarà de que fiquem en marxa el repàs setmanal d'actualitat ja, perquè ja dic, moltíssima gent el podrà escoltar igual, com si res haguera passat, i òbviament després consumir-lo també en el podcast, però de moment pues anem a comentar alguna de les coses que es comencen a ver, moltíssimes coses que arranquen al llarg del dia d'avui en l'agenda, en la vall, en la comarca. Home, en la comarca n'hi ha una que és un clàssic desclàssic des de fa molt de temps, i a més en solera, en substància, la Fira Agrícola i Ramadera de Nules, que s'inaugura esta mateixa vesprada. I a partir d'ahí, moltes coses més que anem a desgranar a partir d'ara, i com dic, que no res, arriba l'habitual repàs setmanal d'actualitat, i l'òptica de l'equip de govern, avui ens acompanyarà Fernando de Ros. Del 17 al 20 de septiembre llega la 79 edición de la Fira de Ramadería y Maquinaria Agrícola de Nules. Una feria declarada de interés turístico autonómico y una de las más importantes de la Comunidad Valenciana, donde las principales empresas estarán presentes en una cita imprescindible para conocer las últimas novedades del sector. Además, participa de las jornadas citrícolas sobre la problemática actual del sector. Disfruta del concurso nacional de artistas noveles, del concurso ecuestre de enganche, y en las modalidades de doma y conos, y del tradicional concurso de gozos de rabera. Y para completar la visita, saborea nuestro racó gastronómico, con degustación de vino y embutidos. Fira de Nules, una tradición que comenzó en 1347. Del 17 al 20 de septiembre, visita la Fira de Nules. Ajuntament de Nules. ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En STB Óptico tienes dos gafas de marca con cristales incluidos por 99€ para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99€. STB Óptico, calle Benigafuy, número 5, Lavall d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
2: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en la óptica.
3: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
4: Fonteta de la Plaza de San Vicent. Fins a 1956, la Plaza de San Vicent no tenía font. N'hi havia una a la veïna plaça de Sant Roc, als peus de la capelleta del Sant, adossada a una paret. La fonteta, que avui trobem al mig de la placeta, és molt antiga, possiblement del segle XVIII, però encara hi ha gent que la recorda a altre lloc. Fins a 1956 va presidir la plaça del Centre. Quan eixe any es va reformar el cor de la ciutat, es va substituir per una moderna font lluminosa i la fonteta antiga fou traslladada davant de l'ermita de Sant Vicent. Temps nous i també un nou ús de l'aigua, de servir per abastir-se a lluir com a ornament. Aquesta font tenia una germana bessona, que va estar fins als anys 70 a la placeta de Sant Cristòfol, però no va tindre la mateixa sort. En desmuntar-la es va perdre per complet. Per això jo l'anomene la fonteta viatgera, perquè ha fet camí i ha canviat de lloc, però encara conserva tota la seva gràcia. El seu piló central està coronat per dos monstres marins, dos tritons que enrosquen les seues cues al voltant de la fanal. Antigament, l'aigua eixia per la boca i els narius dels animals i fent una paràbola que hi ha s'augment a la basseta. Encara s'hi podien veure les pedres on es recolzaven els càntirs per omplir-los. Hi ha també una forca gravada que no és del dimoni, sinó de Neptú, el déu del mar.
2: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
5: ¿Buscas el refugio perfecto frente al mar? En la playa de Casablanca, en Almenara, te espera Mar de Fusta. Disfruta de nuestro auténtico ambiente chill out con desayunos, almuerzos, comidas y cenas junto al mar Mediterráneo. Un espacio familiar y accesible para que solo te preocupes de disfrutar. Mar de Fusta, tu punto de encuentro. Playa Casablanca, Almenara.
6: No olvides seguirnos en Instagram @mardefustaalmenara. Teléfono de reservas 604-99-0545.
2: Hoy por hoy, del estilo.
1: 12 i 28 minuts, coses que porta l'actualitat del dia. Abans de que anem veient el repàs setmanal d'actualitat, avui, per exemple, toca parlar del polígon La Mesquita. De què exactament? De quina actuació en concret? Posada de seguida. I, sin de dubtes, anem a escoltar a Jorge García. En primer lloc, i després també a Vicent Pitar, regidor d'Urbanisme. Leitmotiv, tema, La Mesquita.
7: Una de les últimes actuacions que tenim dins de l'acció que hem fet de manera bianual a través de les ajudes de l'IBACE, i a pesar de la enorme retallada de més del 75% que hem patit per part dels pressupostos de Carlos Mazón i de l'actual president Pérez Llorca, en una volta més, a pesar de que moltes voltes enarbolen la bandera dels empresaris i de l'economia, veiem que no es trasllada a la realitat, i com ja vam denunciar a l'últim ple i com bé han denunciat farà un any, s'han retallat en vora el 75% de les ajudes que rebíem als ajuntaments per a la millora dels nostres polígons industrials. A pesar d'aquesta situació, l'Ajuntament de la Vall d'Uixó continua treballant any rere any, colze a colze amb les empreses i amb les entitats de gestió i modernització, per intentar obtindre tot el finançament possible i, òbviament, aportant diners també per part de l'Ajuntament. I un dels resultats són aquestes fases i aquests projectes que tenim pactats en les empreses. Així, en concret, al polígon La Mezquita es va identificar una zona verda que podia gastar-se com a aparcament, i així també fer més transitable i més amples els vials que gasten els camions per entrar i per eixir. I amb aquesta actuació no només estem retirant una zona verda que necessitava un manteniment i que any rere any es plenava.

0: 90.000 euros amb l'IVA inclòs, o com el que vam presentar fa unes setmanes del treball de manteniment que es fa al llarg de tot l'any amb el contracte major en el que hem invertit més de 200.000 euros per als pròxims 4 anys per a mantenir els nostres polígons industrials en les millors condicions possibles. La generació de riquesa, la instal·lació d'empreses, el manteniment d'aquelles que tenim i la seva força per donar treball i oportunitats al nostre municipi és una prioritat absoluta d'aquest govern des del primer dia i continuem demostrant-lo en fets.
1: Pues això és el que comentava Jorge García i ara anem a escoltar a Vicent Pitar sobre el mateix tema.
2: Bueno, avui presentem una de les actuacions d'innovació al polígon que, per supost, està tot dirigit i consensuat amb els empresaris que ocupen aquest espai, aquests dos polígons, i que al final són moltes inversions que estem treballant en els polígons per millorar la vida de molts treballadors i el dia a dia de les empreses, perquè és necessari, no? I una reivindicació, com no podia ser d'una altra forma, era esta punta del polígono de la Mezquita, on hi havia un espai que en el seu dia ja se devia haver desenvolupat quan se va desenvolupar este polígon, però no va ser així. I sí que és veritat que no menjaven dos vials, sinó menjaven una banda d'aparcament a un dels costats. El que provocava era que molts camions aparcaven sobre els mateixos vials i generaven un problema de circulació i un problema de... Bueno, un problema del dia a dia del treball de les empreses. En esta banda d'aparcament, que estem parlant de vora de 800 metres quadrats d'aparcament, una banda lineal de 300 metres lineals d'aparcament en bateria, el que generarà és molt d'espai per aparcament de tots els treballadors que vinguin a treballar a esta zona del polígon, i evitarà, no?, que i aconseguirem que els camions tinguin el seu espai per aparcar i els cotxes tinguin també el seu espai per aparcar. El que el deixarem lliure és l'espai, els vials de circulació, per no entorpir, per no estorbar en tot el tema de circulació. Però bueno, és una de les actuacions, una de les més actuacions, perquè en esta actuació també va inclosa moltes solucions a invernals de tot el polígon que estaven defectuosos, així com també actuacions en les voreres que estaven enfonsades o que hi ha algun tipus de desperfecte. Per tant, continuem invertint en els polígons industrials, continuem invertint en desenvolupament econòmic, continuem invertint en inversió, i esperem que en breu puguem ja estar en condicions de dir que anem a desenvolupar el polígon de Bercaire-C, que tanta falta ens fa, i que estem a les portes, estem en un dels tràmits ja més o menys finals. En l'últim ple vam aprovar ja el pla parcial, i ara esperem que des de la Conselleria d'Urbanisme de la Generalitat Valenciana agilitzen els tràmits per poder avançar en este tràmit i quan abans poder entrar les màquines i poder desenvolupar el polígon Bercaire-C, que tanta falta es fa i que tanta necessitat tenim.
3: Després de l'escola d'estiu, el dimecres 9 de setembre comença un nou curs escolar a la Vall d'Uixó. I ho fem amb la millor notícia. El nou Rosario Pérez ja és una realitat després de més de 30 anys d'espera. Un nou centre per a les nostres xiquetes i xiquets, fruit del compromís amb la defensa de l'educació pública. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
4: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
3: Del 17 al 20 de septiembre llega la 79 edición de la Fira de Ramadería y Maquinaria Agrícola de Nules. Una feria declarada de interés turístico autonómico y una de las más importantes de la Comunidad Valenciana, donde las principales empresas estarán presentes en una cita imprescindible para conocer las últimas novedades del sector. Además, participa de las jornadas citrícolas sobre la problemática actual del sector, disfruta del concurso nacional de artistas noveles, del concurso ecuestre de enganche y en las modalidades de doma y conos, y del tradicional concurso de gossos de rabera. Y para completar la visita, saborea nuestro racó gastronòmic con degustación de vino y embutidos. Fira de Nules, una tradición que comenzó en 1347. Del 17 al 20 de septiembre, visita la Fira de Nules.

0: Ajuntament de Nules.
1: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.

0: Fonteta de la plaça de Sant Vicent. Fins a 1956, la plaça de Sant Vicent no tenia font. N'hi havia una a la veïna plaça de Sant Roc, als peus de la capelleta del Sant, adossada a una paret. La fonteta, que avui trobem al mig de la placeta, és molt antiga, possiblement del segle XVIII, però encara hi ha gent que la recorda a altre lloc. Fins a 1956 va presidir la plaça del Centre. Quan eixe any es va reformar el cor de la ciutat, es va substituir per una moderna font lluminosa i la fonteta antiga fou traslladada davant de l'ermita de Sant Vicent. Temps nous i també un nou ús de l'aigua, de servir per abastir-se a lluir com a ornament. Aquesta font tenia una germana bessona, que va estar fins als anys 70 a la placeta de Sant Cristòfol, però no va tindre la mateixa sort. En desmuntar-la es va perdre per complet. Per això jo l'anomene la fonteta viatgera, perquè ha fet camí i ha canviat de lloc, però encara conserva tota la seva gràcia. El seu piló central està coronat per dos monstres marins, dos tritons que enrosquen les seues cues al voltant de la fanal. Antigament, l'aigua eixia per la boca i els narius dels animals, i fent una paràbola que hi ha s'augment a la basseta. Encara s'hi podien veure les pedres on es recolzaven els càntirs per omplir-los. Hi ha també una forca gravada que no és del dimoni, sinó de Neptú, el déu del mar.
1: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
2: ¿Se quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición y en caso de necesidad te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de la Vall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
3: I d'entre les moltes coses que comencen en el dia d'avui, recordem autors i autores en la biblioteca, Maritxe Abad i la peruana Rosario Valdivia, la xerrada del, organitzada per l'Associació de Dones Clara Campo Amor, xerrada taller amb la participació d'Ascensió Gómez, i també avui, dins de les trobades Compromís, l'educació examen junta Jordi Julià i Ruth Ballester, estarà Gerard Fullana.
4: Nosaltres volem centrar l'acte no tant en criticar, no, el que està passant, el que volem és que la gent vinga i ens expliqui les seves propostes i nosaltres explicar la nostra proposta per revertir aquesta situació, no? Inclús la gent que veu idees, propostes que en el passat nosaltres, que hem governat 8 anys, no hem fet bé o creu que són millorables, que vinga i que ens ho diga a la cara. Mireu, això ho vau fer d'esta manera i ho podeu fer de l'altra. Sí. Això és el que volem, no? És a dir, és cara a cara, encara que sigui per a criticar-nos, però que vinguin, que ens proposen i que construïm esperança, no?, en el futur. Jo crec que ens fa falta menys odi, menys confrontació i més esperança, no? I en aquest sentit, que sigui un acte de propostes, de crítica i per avançar, no?, d'alguna manera.
5: Repàs setmanal d'actualitat municipal baix l'òptica de l'equip de govern.
3: Dijous, dia 17 de setembre del 2026, i en este repàs setmanal d'actualitat baix l'òptica de l'equip de govern ens acompanya Fernando Darós, al que saludem ja. Fernando, molt bon dia.
6: Molt bon dia, Vicent.
3: Reprenem una nova temporada de ràdio, reprenem també esta secció i reprenem sobretot un inici d'un curs polític, administratiu, l'escolar i el deixem al marge perquè ja han passat alguns dies, molt interessant entre altres coses perquè caminem cap a final de legislatura. Jo no sé si això se porta en l'ambient o no d'estos primers dies ja de... Ja no són primers dies, ja hem superat l'equador del mes de setembre, però si estan en l'ambient, en definitiva.
6: Està. No, qui te diga que no t'enganyarà.
3: Me mentirà,
6: de veritat. O sigui, a veure, falten com a mínim per a les eleccions municipals i segurament pues, també per a les eleccions del País Valencià, pues, seran en maig, molt probablement, si no les autonòmiques s'adelanten, però les municipals sí que són, tot el món ho sabem, l'últim diumenge de maig i per tant això està ahí i vulguem que no, pues, les coses se comencen a manejar en l'ambient està.
3: Venim de... no només esta setmana, que ara la repassarem, però venim que al final, si va ser possible, encara el ficarem en marxa Aquacoves, no? El parc aquàtic de la inauguració del Rosario Pérez la vesprada anterior a l'inici del començament oficial del curs, ahir t'escoltàvem també en l'adquisició de lo que era el magatzem este, no? De Big Mac, crec que va per la zona verda, no? De la zona i del col·legi, perquè està a prop del col·legi.
6: Sí, perquè al final és... A veure, ahir el que passa, i perquè la gent ho entenga bé, és que en el planejament del nostre poble, allà per l'any 95, que és quan se va crear, això se va determinar com que tenia que ser una zona verda. Quan se determina que algo té que ser zona verda, encara que en aquest cas pues, n'hi havia una construcció, que era un magatzem, que tot el món coneixia, la gent coneixia perquè allà anaven a comprar materials de construcció, pues lo que t'impossibilita és seguir desenvolupant-lo tu, seguir fent més casa o seguir fent més obra, però sí que saps que has d'acabar sent zona verda i com a zona verda té que ser municipal i per tant estem obligats d'alguna manera que l'Ajuntament acabe comprant ixe espai, acceptant ixe espai per a poder fer una zona verda i és al final el que hem fet. Hem comprat se va fer una negociació, com ja s'ha explicat, s'ha comprat ixe terreno i en ixe terreno, ja que l'únic que se pot fer és una zona verda, ara és l'Ajuntament qui té l'obligació de fer-la perquè no li podem donar ixe mort al propietari. Ja imagina't que te diguem no, tu no pots fer res en el teu terreno, sinó que tens que fer un parc per a tot el poble. No està bé que li ho carregues a al propietari. El que tens que fer com a ajuntament és comprar aquest terreno, que és el que ja s'ha fet, i ara treballar per a construir-lo. Això és el que ha passat en el que era l'antic magatzem de Bimac. Però, clar, tu molt bé dius, està al costat d'una escola, està al costat també d'un centre de salut, està en un barri que també necessita pues, alguna zona verda més gran. M'ho anem a treballar entre tots i m'ho anem a dissenyar algo que estiga bé, que siga xulo, que s'adeque a l'actualitat, que tinga, que servisca com a refugi de front a les onades de calor, que tinga refugi sostre en alguna zona pues, perquè no pegue tant el sol, que siga zona per jugar els xiquets, que siga zona per a passejar la gent major amb més tranquil·litat, que s'adeque una miqueta a tot. Espai n'hi ha perquè són 4.000 metres quadrats i això dona espai per a poder fer algo en condicions. Treballem-lo entre tots, que segur que és important desenvolupar aquesta zona per a tot aquest barri, per a tota aquesta zona del nostre poble.
3: Tu dius l'altre dia, adquirir patrimoni sempre és interessant, sempre és positiu. Clar, el meu perquè venim de la concessió que hi havia és que les ciutats a lo millor el que fan és tot el contrari, desfer-se de coses que creuen que no poden tindre cap ús, i en este cas era adquirir. No sé si anava per ahir la reflexió.
6: Anava totalment per ahir, perquè una cosa que te dona la edat, en el meu cas, val, és que tu te'n recordes de les coses que han passat ara, però també te'n recordes de les coses que passaven quan eres més jove. I jo recordo una vall, un poble de la vall, que el seu ajuntament només feia que vendre patrimoni, que se va desfer de zones importantíssimes del nostre poble, d'espais, d'edificis, de zones que avui en dia, dins del poble, podrien ser reutilitzades, podrien treballar-se per a tindre pues, unes infraestructures importantíssimes al mig del nostre poble. Perdre patrimoni mai és una bona, no és mai una bona notícia. Vendre el patrimoni no és una bona notícia. Recuperar patrimoni, tindre cada volta més coses per a tots els ballers i balleres, sí ho és, i jo crec que és una de les coses que este govern porta fent durant les legislatures de forma positiva, i per això seguirem treballant. Recuperar-lo i mantindre'l, per suposat. Recuperar-lo i ficar-lo en valor, per suposat, que és el que ara hem de fer, perquè no sols està en comprar el terreny, sinó ara n'hi ha que adequar-lo i ficar-lo en ús de la ciutadania. Això és el que ara ens ha d'ocupar, però per a poder-ho fer primer ho hem de comprar i hem de tindre el patrimoni, perquè ja estava bé de només perdre, de només malvendre. També està bé que bé comprem, que seria el contrari de malvendre.
3: Mira que s'han perdut terrenys,
6: I espais magnífics.
3: Terrenys xulos en la vall que estaven en zones cèntriques i que havien donat un ús tremendo, però bueno, ara això ja és irrecuperable, efectivament. I voleu estrenar el... també va estar per allí en la inauguració del nou Rosario Pérez, més de 3 dècades de reivindicació, de pegar patades, estar darrere, hasta que un bon dia se li va donar impuls, se va ficar en marxa i ha sigut possible, Fernando.
6: Ha sigut possible i és una de les millors notícies segurament que podem tindre des de un guany. O sigui, és que ficar una escola tan desitjada com el nou Rosario Pérez en un barri tan important en quantitat de xiquets com és el Carbonaire, era necessari tindre una escola en condicions. Per fi s'han acabat les obres, la reivindicació s'ha complit, les instal·lacions són magnífiques, supermodernes, molt boniques, jo crec que els xiquets estaran de forma espectacular ara que se mantinguen, que se doni ús, que els xiquets vagin a gust, que la resta del barri puga utilitzar aquestes infraestructures en la mesura que se puguen, perquè allí també està, cal recordar, l'agència de lectura del barri Carbonaire, i això és fonamental, perquè és com tindre una biblioteca en el barri, i això no és tan fàcil d'aconseguir en altres llocs. Pues en el barri Carbonaire se té i està allí en l'escola, i n'hi ha que ficar en valor tot això que se fa, o poder tindre patis oberts i per a que els xiquets tinguin un lloc tranquil on jugar. La veritat és que molt aprofitamos d'aquesta magnífica infraestructura que al final s'ha aconseguit, han costat molts anys, la gent del Carbonaire ho sap, però des de que, bueno, al final, pues, gràcies a Edificant i a la conselleria en el seu dia i hasta avui en dia, que al final, pues, quan ho fa conselleria, pues, també políticament van canviant i així hem remat tots, i això sí que m'agradaria que la gent ho entenguera. Quan algo és necessari, i ho era el Rosario, n'hi ha que deixar-se un poc de consignes polítiques i treballar tots conjuntament. Menys mal que encara que han hagut canvis polítics en la conselleria, això ara no s'ha parat, no ha passat com en altres pobles que han anat a la grenya. Almenys així en la vall hem pogut acabar i tenim una escola que era necessària i una escola en totes les condicions per a tots els xiquets.
3: I en l'aspecte comercial, ho dic per tocar també algo de les àrees, no? que portes el que veig, perquè l'altre dia així era un poc, jo no sé si d'estrangis o no, o suposo que no, d'estrangis no, però que ja n'hi ha preparat algo també per a novembre, que crec que torna a ser una altra novetat. El que he vist és d'una temporada cap així, o ve per el propi convenciment del sector de dir n'hi ha possibilitats i aprofitem estos béns que bufen ara, anem endavant. Però és que n'hi ha vidilla, que n'hi ha coses, que n'hi ha activitat, que n'hi ha que esperem enfilem este recte final d'any i de legislatura també, que espera el regidor de l'àrea.
6: Pues a veure, seguir treballant al costat de les associacions en les moltes campanyes que fan al voltant de tot l'any, però que és... Tu també saps que cara a Nadal, que són dates, pues, on augmenta el consum, pues, aquestes campanyes augmenten. Òbviament anem a seguir treballant pel mes de desembre a la fira de Nadal, que ja estem treballant, i enguany portarà algunes novetats que ja explicarem en el seu dia. Els bons de comerç, que aquestes que traiem també per l'època nadalenca des de l'Ajuntament, que tornarem a tindre 30.000 euros, els quals... Hem de estar treballant també en una notícia que va eixir l'altre dia, que des de la Diputació se van a ficar també uns bons comercials que arribaran a tota la província i que també arribaran a la vall. Mos pareix una magnífica idea, molt bé per la Diputació. No sabem en estos moments com se van a fer, qui va poder participar, perquè les bases no estan. S'ha anunciat que se van a fer, mos ho creem, se va fer una modificació de crèdit per tindre diners, mos ho creem, segur que se passa, i després apareixeran unes bases i a partir d'ahí podrem saber com es poden demanar aquests diners, a qui es poden dedicar i fins ara, pues, desgraciadament, jo ja he estat en contacte amb les associacions comercials del nostre poble perquè estan molt il·lusionades, però n'hi ha que esperar a poder desenvolupar aquest tema. Però la idea és boníssima. Món a seguir treballant en aquest camí.
3: A més, l'Ernest Fernando parlava que els municipis afectats per el tema de l'incendi i la vall és utilitzat, tot i que no va ser, òbviament, evacuant ni cosa d'aixina, però que n'hi hauria un plus, crec que li vaig escoltar a la presidenta.
6: Sí, no? Va dir que totes les poblacions de més de 20.000 habitants rebrien 50.000 euros, com és el nostre cas, per a fer aquesta campanya.
3: Més
6: el plus per ser, suposo que més el plus per ser ciutat afectada. Que bé, millor, quan més diners siguin, òbviament millor, però que ja n'és 50.000 estaria molt bé. Val? Ficar-los a disposició de la ciutadania, ficar-los sobretot a disposició del govern, a més en la mateixa estructura que és bonos que fem en l'Ajuntament de la Vall, per tant, això 50 se convertirien, com a mínim 50.000 se convertirien en 100.000 euros, més els 30.000 de l'Ajuntament se convertirien en 60, la veritat ja és que és una bona quantitat de diners. Ara, que se doni el terme, que mos expliquen com ho han de fer, perquè no és igual que és del que fan des de l'Ajuntament, perquè no es gestionem nosaltres.
3: Ja he vist que Moncofa també ha anunciat que va fer una cosa similar, ficar-lo en marxa. Vull dir que al final aquella bona idea està tenint un recorregut, Entonces, jo va mirant, al final les coses bones acaben fent-les on siga i qui siga.
6: Les coses bones no tenen, passen de
3: no de, tenen de fronteres,
6: passen de tindre un pare a funcionar de forma correcta, i en este cas així n'ha sigut en el cas dels bonos. Nosaltres ja portem varios anys, va ser el meu company Jorge García qui va ficar en marxa, però això s'ha mantès, hem apostat per ells i seguirem apostant.
3: Fernando, mil gràcies i que vagi bé. Dijous de 7 de setembre, bon dia.
6: Bon dia, Vicent.

0: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
1: Continuem en este dijous 10 de setembre del 2026. Recordem que esta vesprada en autors i autores a la biblioteca, presentació del poemari de Meritxell Abad i de la peruana Rosario Valdivia, que estarà també Gerard Fullana junt a Jordi Julià i Ruth Ballester en esa trobada de compromís al Carbonaire Educació Examen, i també estarà esa xerrada taller organitzada per l'Associació de Dones Clara Campo Amor amb la ponent Ascensión Gómez, que per cert demà estarà en Moncofa, que arranca també la Fira de Nules esta vesprada, i que de cara demà divendres tenim el sopar Estellers, la inauguració de la Expo Col·lectiva Homenatge a Emilio Castelló, el dissabte la presentació de les festes patronals de la Sagrada Família i el Santíssim Crist, el diumenge l'Arch by the Kef, la gala lírica benèfica que organitza l'Associació de l'Alzheimer, i com no, en terreny esportiu el partit de la UDE, tercer partit de Lliga, segon a l'estadi. Arrenquem.

0: Del 17 al 20 de septiembre llega la 79 edición de la Fira de Ramadería y Maquinaria Agrícola de Nules. Una feria declarada de interés turístico autonómico y una de las más importantes de la Comunidad Valenciana, donde las principales empresas estarán presentes en una cita imprescindible para conocer las últimas novedades del sector. Además, participa de las jornadas citrícolas sobre la problemática actual del sector, disfruta del concurso nacional de artistas noveles, del concurso ecuestre de enganche, y en las modalidades de doma y conos, y del tradicional concurso de gozos de rabera. Y para completar la visita, saborea nuestro racó gastronómico, con degustación de vino y embutidos. Fira de Nules, una tradición que comenzó en 1347. Del 17 al 20 de septiembre, visita la Fira de Nules. Ayuntamiento de Nules.
1: Fonteta de la plaça de Sant Vicent. Fins a 1956, la plaça de Sant Vicent no tenia font. N'hi havia una a la veïna plaça de Sant Roc, als peus de la capelleta del Sant adossada a una paret. La fonteta, que avui trobem al mig de la placeta, és molt antiga, possiblement del segle XVIII, però encara hi ha gent que la recorda a altre lloc. Fins a 1956 va presidir la plaça del centre. Quan eixe any es va reformar el cor de la ciutat, es va substituir per una moderna font lluminosa i la fonteta antiga fou traslladada davant de l'ermita de Sant Vicent. Temps nous i també un nou ús de l'aigua, de servir per abastir-se a lluir com a ornament. Aquesta font tenia una germana bessona, que va estar fins als anys 70 a la placeta de Sant Cristòfol, però no va tindre la mateixa sort. En desmuntar-la es va perdre per complet. Per això jo l'anomene la fonteta viatgera, perquè ha fet camí i ha canviat de lloc, però encara conserva tota la seva gràcia. El seu piló central està coronat per dos monstres marins, dos tritons que enrosquen les seues cues al voltant de la fanal. Antigament, l'aigua eixia per la boca i els narius dels animals, i fent una paràbola que ja s'augment a la basseta. Encara s'hi podien veure les pedres on es recolzaven els càntirs per omplir-los. Hi ha també una forca gravada que no és del dimoni, sinó de Neptú, el déu del mar.
0: ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En Esteve Óptico tienes dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, Lavall d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
2: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en la óptica.
3: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
2: Hoy por hoy, del estilo.
4: Sempre és agradable rebre a Ramon Martínez, regidor de Nules, perquè ens conta coses interessants, i especialment la d'avui, perquè la d'avui, que no es faça falta fins i tot agarrar el bloquet i la llapissera, no farà falta, perquè avui dia tenim el podcast i després el fica quan vol, el torna a escoltar, o li'l passa a algun amic o amiga o alguna persona interessa en el que anem a parlar avui. I a més, Ramon, molt bon dia.
5: Molt bon dia, Vicent.
4: Què podríem dir? Que és una col·laboració entre Nules i la Vall, la Vall Nules... Bueno, va ficant-se en
5: el... Sí, ha sigut una simbiosi, que quan me vaig enterar vaig dir, esto es una maravilla, i això és un... I així s'han pegat un gir a la sanitat, estic garantit que li van a pegar. I si és una simbiosi Nules-la Vall, i te puc començar a presentar, tenim així també, avui m'acompanyen, tinc la sort que m'acompanya David, que és de Nules, que és un premi nacional a la millor impressió en 3D aplicar.
4: Ojo.
5: I a Sandy. I Sandy és un pacient, com molts que tenim a la província de Castelló, en diàlisis. I Sandy, pues, va tindre un un, vamos, que te,
4: un pensament,
5: un pensament de tindre un catèter per a fer-se la diàlisi, i veia pues, que necessitava una mesura per a millorar la seva qualitat de vida. Mm-hmm. Ja hi va aparèixer David, i entre els dos, el que un necessitava i, el, i les mans i el cap de David, pues, van aconseguir el prototipo de protector de catèter per a diàlisi.
4: Se coneixien abans, Sandy i David? Us coneixeu abans?
6: Sí, sí, mos coneixíem per mig d'un amic.
4: O sea, que ja això...
6: Lo que yo no sabía era que ell era tan bof en coses en 3D.
4: Però ja mos coneixíem, vamos.
6: Sí,
4: no?
6: Sí.
4: Molt bé. Bé, Ramon, a veure què ens contes, no? Perquè això pinta molt interessant.
5: Sí, a veure, jo pense que tinguem que donar veu als, a ells dos, tant a Sandy com a David. David, que mos conti un poc... com ha sigut el preu, però sobretot jo penso que l'important és que Sandy també ens diga com aplega ell a pensar aquest prototip, i com, les, com ha sigut les converses, claro, en David, que David està molt ben assessorat per la dona, que és sanitària, i la dona li ha dit, per ahí no vagis, ves per ací, tindrà que dir-lo. Entonces, ells aplegar a aquest prototip que ja costa, que pues, diverses unitats de diàlisi i equips mèdics ja s'han ficat en contacte amb ell i dir, això quan hi llanceu al mercat, això quan no estarà disponible, perquè han vist que és una verdadera solució per guanyar qualitat de vida a tots els pacients de diàlisi.
4: De moment podem dir que és un prototip, estaria ben dit.
5: Sí, així, no? Ara sí. Podem dir que estan en fase de prototip, sí.
4: Perfecte, doncs pues, a veure, Sandy, compta, com arranca tot això?
6: Pues mira, tot va començar fa 4 anys que jo vaig començar a passar diàlisi, no van poder fer-me una fístula. Una fístula és una operació que te fan en el braç normalment per unir-te una vena i una artèria i poder passar punxar-te per passar la diàlisi. Uh-huh. A mi no me la van poder fer, entonces me van ficar un catèter. Entonces el problema que té el catèter és que, clar, tens que tindre molta higiene, perquè és un foco d'infeccions, això va directament al cor, entonces tens que tindre molt de cuidado. No pots mullar-te, tens que tindre molt de cuidado en la pols, bueno, té una sèrie de precaucions molt fortes, i avui en dia per a protegir el catèter se fica com una espècie de bosseta de tela, i mediant apòsits lo que se fa és pegar al cos perquè no t'entre res dins i que estiga tapat per no tindre infeccions. Conseqüència, pues que cada vegada que passes diàlisi tens que ficar-te la bolseta, llevar-te la bolseta, esterilitzar-te-ho tot. Bueno, és un procés una miqueta costós. Damunt tu, per dutxar-te, tens que tindre molta precaució perquè no pot entrar aigua ahí dins. Entonces no pots anar a la platja, no pots anar a la piscina. Jo portava un any ja i a mi m'agrada el mar i m'agrada la piscina. I jo vaig començar a pegar-li voltes a la cosa perquè jo volia banyar-me. Entonces mon pare justament tenia una urostomia i portava una bosseta a la panxeta per replegar la orina. I jo vaig quedar-me mirant la bosseta aquesta i dic, jo puc arreglar algo pa jo poder entrar en la mar en la bosseta de mon pare, i vaig començar a fer proves en una màquina que tenia jo de una màquina d'esta de com se diu, pa ficar al buit les coses.
4: Ah, sí, pa envasar al vacío, no?
6: Pa envasar al vacío, molt bé. Pues en això i els discos de la bolsa de mon pare, pues vaig fer ahí una miqueta de unes proves, i vaig ficar meu, i primer me vaig dutxar i me va anar bé, i després vaig entrar a la piscina i me va anar bé. Una vegada me va anar bé, una altra vegada no, sinó que, però bueno, anava encaminant-me.
4: Anaves provant.
6: Entonces, pues vaig a començar a la idea a fer la aixina una miqueta més, pues a fer la idea en gran i a programar-lo, no? I quan ja vaig tindre programat, pues entonces vaig parlar en una societat d'inventors perquè m'assessoraren i veure si ese producte que jo havia fet podia ser bo. Entonces me vaig ficar en contacte en ells, me van dir que era una bona idea i que la patentara. Entonces lo que vaig fer, vaig patentar-la, però no com a patent, és com una millora de algo que ja n'hi ha fet. Entonces el vaig patentar i després pues, vaig començar en la idea de fer el prototipo. parlant en un amic, en Nando, me va comentar, hòstia, pues David és una màquina fent cosetes en tres dimensions.
4: Sí.
6: Parlant David, i bueno, pues me vaig ficar en contacte amb ell i vam començar, pues, li vaig comentar la idea i ell vas començar a fer proves i bueno, ara aclarirà ell una miqueta tot el procés, no?
4: David, recordes per curiositat, la primera volta que Sandy te parla d'això i te ho comenta, recordes què és lo primer que vas pensar de dir, hòstia, pues sí, o què m'està contant, va costar veure, com va ser, tu recordes aquest primer instant?
7: Sí, estàvem esmorzant, com anem a fer ara després, al mateix lloc, i jo no sabia res de lo que m'estava parlant, desconeixia completament la diàlisi, els catèters i tot això, i ell tenia en la ment alguna cosa i tampoc sabia explicar-me-ho bé. I jo me vaig portar el portàtil mentre estàvem almorzant, vaig començar a dissenyar una miqueta davant d'ell, sí, algo així, algo no sé què, però realment no era res de lo que és ara, o sea, no teníem res clar, i van començar a fer prototips fins a plegar on estem. I ja està, això és la primera volta, però després han hagut amb un to de temps, un any i mig hem estat,
6: any i pico, sí, feia un prototipo, me ho ensenyava i jo, pues mira, me pareix bé això o l'altre, però això a veure si podem canviar-ho d'esta manera, o més gros o més xicotet,
4: o sea, que arribaves a imprimir-ho i li
7: sí, mostres, sí, mostres, sí, no? La impressió 3D, la fabricació additiva en general, lo que té bo és que te pots equivocar ràpid i barato.
4: Molt bé, sí, mira, m'ha agradat aquesta expressió, Ramon.
7: Sí, Pepe.
5: Sí, evidentment, perquè avui en dia, pues, a veure, i més en, és el que m'he comentat abans, en aquest tipus, en aquest prototip, pues, a veure, això tindrà molt d'ensaio i d'error. Després sí que és veritat que David antes fora de micro ho havia comentat, que tenia algun tipus de certificacions ja dels materials a utilitzar, que després evidentment això tindria que de reproduir-se en cadena, perquè no seria, tindrien que imprimir-se no en 3D sinó un altre tipus de maquinària, però jo penso que per tot el pacient de diàlisis i el món de l'enginyeria i el món de la medicina és un canvi prou brusco i prou radical, i en el seu, i també ha estat inspirat en una tècnica que ja s'utilitzava, que no és una cosa estranya que al personal sanitari li vinga de nou, sinó és una tècnica que se gasta per les ostomies, pues, aplicar al catèter. Damunt ja filant més prim, que ells no ho han dit, pues en la bolseta, pues, té una espongeta que va amb antisèptic, per tant garantisses l'asèpsia del punt d'inserció, i més un punt d'inserció que se manipula, pues, en el cas han dit ja que 6 vegades a la setmana,
6: sí.
5: Hi ha gent que a vegades són 3, entonces clar, depèn del pacient, però sobretot és la qualitat de vida que guanyen, perquè al cap i a la fi una de les bases que té la medicina, o en aquest cas infermeria o la sanitat en general, és que el pacient tinga i li puguen garantir una qualitat de vida.
4: Heu comentat que David en aquest tema estava assessorat, no? No voleu que escoltem un poc els consells, com era això? Va, David, dinos qui és la teva dona.
7: Ah, sí, al meu costat està Rebeca.
4: Vinga, Rebeca, compensa una miqueta i s'ajuda, no?, que també que vas tindre tu ahí i anar orientant a David. Com va ser això?
7: Bàsicament és el sentit comú que n'hi ha en la taula.
4: Rebeca, compensa.
8: Res, ells anaven preguntant-me, pues, lo que, no sé, anaven dient més canvis que volien fer, i jo, pues, de la poca experiència que tinc, doncs anava dient-los, pues, jo no ho veig viable, o això no és còmode, o això en el dia a dia no funcionarà, i sobretot era el poder tocar els materials, no?, que anava gastant David.
4: Sí.
8: Doncs ell anava provant els materials mèdics que anava trobant al mercat, anava veient, perquè estava en contacte amb marques, llavors ell anava demanant, pues, materials flexibles que foren mèdics, d'ús mèdic, i sobretot a mi, a part del tema de garantir l'asèpsia, era important la comoditat, que acoplara el cos, que adherirà bé, i que no se'ls amollara, i sobretot sempre pensant en la possibilitat d'una possible infecció. que és el més important.
4: Exacte. I quant de temps heu portat en tot este tema, Sandy?
6: Pues a veure, jo des que vaig començar ja fa quasi 2 anys i mig vaig estar en la idea i reproduint la idea, i hasta que la vaig patentar pues farà 1 any i mig que és quan vaig
4: la patente. Un any i mig,
6: sí, vaig entrar en contacte amb David i això, sobre 1 any i pico és el que hem estat hasta fer el prototipo. 2 anys i mig, quasi 3.
4: I ara tot això, David, per a... no sé si jo gastaré l'expressió correcta, per a fer-ho al por major, per a ficar-lo al mercat, què és el que falta, què heu de fer, quins són els passos?
7: Bueno, abans de res, dir que jo d'això no trac un duro, és una col·laboració completament gratuïta com les que faig sempre, que faig habitualment col·laboracions d'este tipus, i gràcies a Prusa, que em subvenciona, em dona el material i màquines i el que faça falta per a garantir això. I després dir que jo he aplegat hasta lo que sé fer, que és dissenyar e imprimir, fer els prototips. Ara ja necessitem ajuda externa de marques que s'interessen, hospitals que s'han interessat, que ens ajuden a validar el prototip, que passi tots els certificats, que ens ajuden en unes aigües que jo no sé navegar.
4: Ja.
7: Ni jo ni Sandy. O sea, això és, necessitem ajuda externa que ens acompanye.
4: I seguint el SEMEL que has utilitzat, seguint ese viatge, no, o esa navegació, quant de temps estaríem parlant, ens podria portar ese viatge? Aproximadament,
7: com he dit, ho desconec. Tot depèn de la gent que... Per exemple, imaginem que si... que una companyia que se dedique específicament a fer apòsits per a altres coses,
4: sí,
7: sap tot el procés que s'ha de passar,
4: claro,
7: i serà molt més ràpid. Jo no sé, però suposo que a lo millor 3 o 5 anys com a mínim.
5: Així és com tot, Vicent, això en diners xulits.
4: Sí, és
5: a dir,
4: sí, sí.
5: Si a ells tenen la sort, pues, que en entrevistes com ara esta, més el treball que ells estan fent, més les unitats de diàlisi, apareix una empresa que per això avui jo penso que és important que ells vinguin a la ràdio, una, per el treball que han fet, per l'esforç que n'hi ha darrere, perquè David diu, és altruista, sí, sí, però el teu temps que tu t'has passat, sí, el treball, el valorar, ara canvia, ara fique, aquestes coses no se paguen en diners, però ho pagues en tu mateix. N'hi ha que reconèixer aquesta tasca que han fet tant Sandy de pensar,
4: sí,
5: i aplicar el consens en David ficar, però a lo millor la part més tècnica que a lo millor a Sandy li faltava, i la simbiosis, això no està pagat, perquè això després va repercutir en la societat sí o sí, però ells tenen que tindre, pues, per això, pues, en alguna empresa que diga, este projecte ja el fet nostre, ells tenen la patent i nosaltres ho reproduïm.
4: Bueno, ese tipus...
5: Però, perdona que te digui, és també d'aixint un poc en el terreno que nosaltres sí que coneixem, tant la senyora Rebeca, que té cal, com jo que soc enfermer, que això ho tenen que provar els professionals sanitaris, és a dir,
4: clar,
5: ho tenen que provar, perquè una vegada ho proven els professionals sanitaris, jo pense que diran, esto es una maravilla. És a dir, això és el que nosaltres volem treballar i deixamos la gaseta en l'esparadrap,
6: sí,
5: al bolsillo, i no tindre que estar morint a una tècnica d'uns cuidats d'un catèter que possiblement en els anys 70 ja se feia aixina, perquè no,
4: clar,
5: tenim una altra opció, que sí, hi ha unes bolsetes que van d'un cotó, més dissimulaet, més tal, però la tècnica del cuidado del catèter és la mateixa que en els 70.
4: És com dia, Sandy, guanyar en qualitat de vida i no estar pendent.
5: A Sandy no el podem privar de que no vaig a la piscina,
4: claro,
5: que no vaig a la platja o que no vaig a quedar el sol.
6: Claro.
5: Ell té dret igual que els demés. Entonces tenim que facilitar al màxim possible, en les seues limitacions, que ella les coneixerà, el seu dia a dia.
6: Claro.
5: Però aquí és important que les empreses interessades, que ell, jo sé que s'han mogut, sé que algun que altre influencer sanitari, perquè n'hi ha en la província de Castelló, n'hi ha de bons, s'han fet ressò d'aquest apòsit, i jo penso que van per el camí per a un dia que peguen el campanazo. El campanazo ja l'han pegat en l'apòsit, ara falta que vingui aquesta empresa i que s'interessa per, per el projecte.
4: De moment això per al dia a dia, Sandy, tu vas utilitzant tot això? Com?
6: No, perquè a veure, jo no puc arriesgar-me a ficar-me aquest prototipo perquè no està... no està
7: certificat, no està vàlid mèdicament.
4: Sí, no, no, no, que, no, no me referia si estàs gastant-lo ja de continu, sinó, sinó el que dies abans, no, que has, has anteriorment provaves, feies alguna prova.
6: Sí, clar, jo totes les, totes les proves les he fet en mi, en el meu cos. Lo que passa és que jo no me ficava el prototipo dins del catèter, jo claro, me ficava el braç.
4: Exacte, molt bé, tu has arribat fins on has pogut.
6: Claro, jo me ficava el braç, mirava que no, que al introduir-lo en l'aigua i tindre-ho al millor de 15 minuts, pues que no, ja, no se, no se ficava aigua dins i tal. Entonces, però clar, jo no puc ficar-me dins del catèter, sí, perquè
4: òbviament,
6: puc tindre una pero gorda,
4: sí, sí, no,
6: una grossa.
4: No, és un gran, clar, un gran problema. Pues, Ramon, la veritat és que m'ha sorprès, no?, que vingueres en esta bona gent que té aquestes idees i precisament de gent que té aquest tipus d'idees i aquestes col·laboracions un poc dia dia David. No, és que jo això ho faig. Me parece estupendo, David, que trates de ayudar, que te agrade y tal, pero no te olvides mai que totes les millores benvingudes son y que tot el que treballa té que cobrar.
6: Eso es así.
4: En independencia de quien això, millorem la qualitat de vida de moltíssima gent que siga usuari ara, que puga ser el dia de demà, malauradament que ja no coneixeran els que també han estat ahí i no s'han pogut servir d'això. I t'agrade.

0: és una carrera de fondo i anirà pujant dalt, i al final el tindràs, esperem vindre un dia i dir ja està el mercat, ja està, i això al final pues, té unes repercussions econòmiques que és evidentment que les tenen que tindre qui ho han pensat, qui ho ha patentat, qui s'ho ha treballat i qui ho ha dissenyat.
1: Sandy, tinc una curiositat molt, molt gran, perquè òbviament ja sabem que tot això està relacionat en algo que tu com a usuari tenies ixa inquietud, ho has fet per això també, d'alguna manera t'ajudaves a tu mateixa, però clar, en vist de què ha resultat i que ha tingut un èxit, en el sentit de dir, no sé el temps que tu tindràs disponible, no tindràs per dir, hòstia, doncs pues igual m'ho dic alguna altra coseta més de lo que siga, ja que tinc que ser David per fer proves o en això
2: no tant és lo que me vols
1: sí,
2: dir
1: que si trampellaràs en dir, bueno, això ja ha anat per ahí, a veure si puc una altra idea portar-la avant en un altre tema o d'una altra cosa.
2: Bueno, això te té que vindre al cap. Jo ja quan vaig començar en este projecte ja vaig tindre una altra idea també pel tema de la diàlisi, dels tapets que gastes diàriament que són esterilitzats.
1: Sí.
2: Però són massa coses, o sea, jo ara estic una miqueta centrat en això. I no vull que enrotllar-me en més coses.
1: Molt bé, no,
2: però bueno, sí que n'hi havia una altra idea pel mig, però la vaig parar. La vaig parar, perquè si no es comences a pensar i tens moltes coses al cap i no pot ser tot. Tens que centrar-te en algo i fer lo que estàs.
1: Perfecte. I una altra curiositat, David, al marge de tot això, li pegues canya la impressió en 3D o què? De normal que...
3: Sí, molta, molta canya. I per cert, parlant de lo de cobrar, a mi m'agradaria que me pagareu tots els que esteu escoltant. Me presente als Creality Creator Awards en este prototip de catèter, de prototip de protector de catèter, i desgraciadament per a mi gran part de la puntuació, el 70%, són redes socials, de les quals no faig ús, i una part essencial era presentar una publicació i està presentada en Llanterner 3D en Instagram, és l'única que tinc. Per favor, doneu-li like i compartiu, és el protector de catèter
1: Llanterner 3D.
3: Sí,
2: que és molt important.
1: Pues ja ho sabeu, donar-li like de seguida,
0: a donar-li carinyo ahí.
3: I respecte a lo que m'has preguntat, sí, la impressora 3D que tinc a casa ix fum completament, tots els dies, 24 hores pràcticament.
1: Estic molt content. Les coses aquestes que ens porten la Modernor ben utilitzades són una meravella, però això és com tot, mal utilitzades
0: com tot, sí, no, això està clar.
1: Quin resum fas?
0: Lo que passa és que a mi això m'afecta més com a personal sanitari.
1: Claro.
0: I evidentment jo pense que és un avanç, com t'he comentat abans, no vull ser repetitiu, és un avanç espectacular per les cures dels pacients en diàlisi. És a dir, nosaltres estem acostumbrats a treballar d'una manera i fer unes cures que si tu mires els llibres i tu mires els protocols que n'hi ha de treball, llevant d'una coma un punt, en 1970 se treballava igual.
1: Ja se feia així, sí.
0: Això revoluciona en aquest espectre en la diàlisi, però jo estic segur que en gent com Sandy, gent com David, en altres aspectes de la sanitat van a canviar. Evidentment, és un prototip, que ja ho han dit, és un prototip, però jo pense que és candidat per a passar a ser una ferramenta de treball tant pel personal sanitari i un flotador per als pacients en diàlisi, perquè es dones una qualitat de vida espectacular.
1: Podem resumir aquesta entrevista: si ficàrem de titular i en Turner 3D estaria ben ficat de lo que han parlat avui,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: A això n'hi ha que donar like.
3: Clar,
1: per,
3: sí,
1: per a quedar-nos en Instagram.
3: En l'única publicació que n'hi ha, perquè no gastes redes socials.
1: Pues, com sempre m'agrada fer en els convidats, abans de tancar l'entrevista, per si n'hi ha alguna coseta o bé que vulgueu afegir o matisar. Ara és el moment, el minut final, i jo pues, agrair-vos que hagueu estat avui en la ràdio, en la SER, per a contar-nos aquesta bona notícia. Santi, David?
2: Pues per la meva part, donar-vos-li gràcies per donar-nos veu i que la gent puga veure una miqueta el projecte que tenim entre mans i donar-lo a conèixer. Això és tot.
3: Per la meva part, e intentar guanyar este premi, que és internacional, d'una marca, Creality Creator Awards, i donar-li like i compartir i tot això, per una banda, i per l'altra donar les gràcies a Prusa, que és una marca d'impressió

0: WordPress, que em facilita impressores, material i tot el necessari per a este projecte i altres projectes, com per exemple les rates penaes, les caixes de les rates penaes que vaig posar a Nules, i la creua de Xiva de Morella, i altres projectes culturals, sanitaris o mediambientals. Moltes gràcies, Prusa.
1: Que bo.
0: Sobretot a Eliu.
1: Que bo. Moltíssimes gràcies, David.
2: Ramon, què? Preparat per la fira de la vespre o què?
3: Sí, sí. Ahir pareixia que diuen, no la inaugurarem, però no.
1: Sí, sí, sí que la inaugurarem. I a més i tot, ja veuràs que tindrem bastant calor en algú
3: que
1: es torni.
3: No, no, així no, que la temperatura que estem avui, jo pense que ja ho tenim bé.
1: Mil gràcies per els convidats que ens has portat i mil gràcies, com sempre, a tu. Bon dia.
3: A tu, Vicent.
4: Bon dia.
5: Hoy por hoy, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
6: ¿Se quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición y en caso de necesidad te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de la Vall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-690136. Y revisa tu audición.
7: Nules te invita a reflexionar sobre la España que queremos. Próximo miércoles 23 de septiembre a las 7 de la tarde, el Teatro Alcázar de Nules acoge una nueva cita del ciclo de conferencias Ágora Nules, con la participación de Iván Espinosa de los Monteros. Bajo el título España tiene solución, compartirá su experiencia y visión sobre diferentes temáticas de la actualidad. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón Villarreal.
8: ¿Buscas el refugio perfecto frente al mar? En la playa de Casablanca, en Almenara, te espera Mar de Fusta. Disfruta de nuestro auténtico ambiente chill out con desayunos, almuerzos, comidas y cenas junto al mar Mediterráneo. Un espacio familiar y accesible para que solo te preocupes de disfrutar. Mar de Fusta, tu punto de encuentro. Playa Casablanca, Almenara.
9: No olvides seguirnos en Instagram @mardefustaalmenara. Teléfono de reservas 604-99-05-45.
10: Benvinguts a la cooperativa San Isidro. T'oferim una ampla varietat de productes i serveis. Visita la nostra gasolinera amb les ofertes del cap de setmana i descompte per a empreses. També la nostra tenda amb la zona gourmet, articles de ferreteria, decoració i mascotes. Descobreix el Garden, amb flors i plantes i productes de jardineria, així com el nostre magatzem de subministraments. I per descomptat, treball de camp, servei d'agricultura i jardineria. T'esperem!
7: Del 17 al 20 de septiembre llega la 79 edición de la Fira de Ramadería y Maquinaria Agrícola de Nules. Una feria declarada de interés turístico autonómico y una de las más importantes de la Comunidad Valenciana, donde las principales empresas estarán presentes en una cita imprescindible para conocer las últimas novedades del sector. Además, participa de las jornadas citrícolas sobre la problemática actual del sector, disfruta del concurso nacional de artistas noveles, del concurso ecuestre de enganche, y en las modalidades de doma y conos, y del tradicional concurso de gossos de rabera. Y para completar la visita, saborea nuestro racó gastronómico, con degustación de vino y embutidos. Fira de Nules, una tradición que comenzó en 1347. Del 17 al 20 de septiembre, visita la Fira de Nules. Ayuntament de Nules.
6: Hoy por hoy, del estilo.
1: Que poquet a poquet recuperem la rutineta del dia a dia, o normalitat, li diu algú, no? També faria falta entendre també això, que entenem per... normalitat, però que hem superat l'equador de setembre, que anem cap al 23, que això és la setmana que ve, ja s'han arrencat la tardor. No tenim cap dubte i tampoc a nivell informatiu quan tornem a escoltar coses i a conèixer coses que passen de normal, per això, en un any ordinari. La visita als barris, l'escoltar a Zaida Moreno en el dia de Airia, suposa que tornen les visites, que volen tornar la comunicació a gent que per circumstàncies, com bé explicava la regidora en el dia d'ahir, pues és una miqueta complicat l'apropar-se on està l'Ajuntament, per feina, per mil qüestions. Pues en este cas l'Ajuntament és el que se desplaça. Zaida Moreno, molt bon dia.
4: Bon dia, Vicent, què tal?
1: Ahir anunciàveu, no?, una nova ronda, no?, per dir-ho així.
4: Sí, una nova edició, nova ronda, sí.
1: L'edició de l'Ajuntament als barris. Pues tu ens contes.
4: Bueno, Vicent, barri a barri, no?, que és com es diu el projecte, pues va néixer pues amb una idea molt senzilla, no?, que era pues anar on està la gent, escoltar-la directament i pues estar presents a tots els barris de la nostra ciutat d'una forma continuada i no puntual, no? I bueno, pues ara anem a encetar aquesta tercera edició amb més de 20 noves visites on s'engloben 10 punts de la localitat, però que realment abarcarem els 14 barris que tenim a la ciutat fins el mes de març, per una qüestió de que no hi ha centres socials o espais veïnals en tots els barris. Per tant, per exemple, pues en el centre social de l'Assumpció Sant Vicent pues englobem Assumpció, Sant Vicent, però també Àrea 6 o Polígon 3, o al Roser pues també entra el barri de Sant Josep.
1: Això va arrencar, que ho va ficar en marxa efectivament en el 24, no? Ara poc més o menys, en aquesta època del 24.
4: Sí, vaig començar a portar la regidoria de barris en el 23, vam fer aquest primer curs, no?, diguem, i parlant amb l'alcaldessa pues li vaig proposar pues este format, no?, el anar barri a barri per la vesprada, junt a la policia de barri, no?, per atendre també qüestions de seguretat i pues bueno, que era per les vesprades, que la gent pues del carrer, no?, té més disponibilitat perquè acaba de treballar o perquè no poden vindre fins a l'Ajuntament a explicar els seus problemes, i bueno, pues era una forma de poder solucionar això, no? I jo crec que el projecte pues no és simplement fer una visita o anar a fer-se una foto, sinó que el que volíem, no?, amb aquest projecte pues era tindre una presència, com dic, continuada en els barris, parlar no soles en les associacions veïnals, sinó amb la resta de veïns que formen part del barri, i pues escoltar pues a totes aquestes persones i poder detectar de primera mà pues quines són les necessitats de cada zona. I jo crec que és molt important, no?, per a nosaltres el poder escoltar. Jo crec que és fonamental perquè moltes vegades, per no dir quasi sempre, pues els veïns i veïnes de cada barri pues són els que millor coneixen el seu carrer o el seu barri i saben què funciona, què no, què es pot millorar i també quines qüestions necessiten una resposta, que a lo millor nosaltres el no estar pues en cada punt, no?, les 24 hores pues no ens donem compte.
1: Ahir dies una cosa que és explicar el que s'ha fet, en alguns casos el que s'ha fet, altres el quan se farà i com, i altres també explicar el per què algo no s'ha fet, perquè no ha sigut possible, què ha passat, si hi ha hagut alguna complicació. Tots sabem que la tramitació, la paperassa que se diu de l'administració, de voltes és molt farragosa. Tu comentaves, Taida, que també serviran aquestes visites per això.
4: Clar, la primera visita, pues bueno, comencem, després mirarem el calendari, no? Però la setmana que ve pues comencen el Carmadall, comencem curs i per tant pues comencem a escoltar noves propostes, no? Pues el que servís, el que te dic de no anar puntualment, sinó de forma continuada, servís per a que quan torne a anar pues puga donar compte de què s'ha pogut fer, què no s'ha pogut fer i què pot estar en tràmit, perquè moltes vegades...
1: Per exemple, ja que l'has nomenat, el Carmadall tornaràs l'1 de febrer, per exemple.
4: Per exemple, tinc ahir un temps, no?, per veure, perquè sí que és veritat que l'any passat vas fer 4 visites per barri i al final moltes vegades, si torne cada 4 setmanes, pues moltes coses de les que hem parlat no s'han pogut executar. Entonces sí que volia donar un espai més ampli per quan torne en febrer al Carmadall, pues poder dir, mira, hem fet això, i no hem pogut fer això per esta raó i per esta raó.
1: Sí.
4: I al final és una forma de que la gent pues, també aprèn una miqueta el funcionament de lo públic, no? De l'administració i de la burocràcia o la paperassa, o també qüestions econòmiques que de normal pues, no són conscients de lo que costa pues, el canviar o el ficar un banquet nou, tot el que comporta o tot el tràmit d'un expedient d'una cosa tan senzilla pues, com pintar un pas de zebra, saps? Per a que m'entengues, quan ja no parlem de ficar pues, nous parcs infantils com hem fet en alguns barris com a reivindicació o el pintar pas de murs o altres coses que per al barri eren importants.
1: Ara que me comentes, això tinc la curiositat de què és el que més seria similar, no? En un barri i en un altre, diguem, la reivindicació més repetida, quina seria, si ho poden conèixer, clar.
4: Pues mira, els parcs sí que ha sigut una reivindicació molt important. Jo crec que gràcies al poder visitar els barris, no, i escoltar-los, pues ens hem donat compte de on feia falta pues, renovar algun joc infantil, on feia falta mantenir pues, bueno, el tema de jardins i de més, i hem anat millorant en ese aspecte. Després, altres coses que pareixen una tonteria són les senyals de tràfic.
1: Uh-huh.
4: Que pues, una vegada pues, la policia ho pot estudiar, pot decidir una direcció, un canvi de direcció, i després pues, en la pràctica te dones compte de que no està bé, pues, bueno, aquestes coses també les corregim. O per exemple, en el grup La Unió, una reivindicació històrica era poder senyalitzar el tràfic en el barri que fins ara no estava. Pues, bueno, això s'ha fet este any i pues, jo crec que ha anat bé. Entonces, pues, lo que te dic, el poder anar crec que aporta pues, això, no sols proximitat, sinó poder estar al costat de la ciutadania, escoltar els seus suggeriments i tot allò que creiem que és viable i útil per a la ciutadania, pues, fer-lo lo abans possible.
1: I des que aniríeu acompanyat de la policia de barri, no? Sempre.
4: Sí, quasi sempre, a no ser que no puguen, sempre vaig acompanyada dels dos policies de barri, de Miguel i de José María, que crec que fan una gran tasca, perquè pues, moltes vegades lo que te dic són qüestions de convivència ciutadana o d'educació, de seguretat vial i de més, pues, podem estar sobre terreny i en aquesta mateixa reunió podem ir al carrer i veure quin és el problema i com te dic, pues, al mateix moment o aquesta mateixa setmana arreglar-lo.
1: Pues molt bé, no sé si queda alguna qüestió més sobre el tema. Bueno, sí, en el podem recordar, jo sé que està penjat també en les xarxes, que vull conèixer el calendari de visites, però que efectivament s'arrencarà el dia 21, dilluns que ve, en Carmadà, i on tornarem en febrer, i a partir d'ahí, Zaida, crec que és Sant Vicent, Toledo, no?
4: Sí, correcte, seran tots els barris, com tu bé dius, està al cartell, serà sempre dilluns a les 6:30 de la vesprada en els centres socials, menys la Moleta i el Mercat, que serà dimecres també 6:30.
1: Moleta i Mercat, que són els darrers que n'hi ha en el calendari.
4: I això és.
1: Que són Moleta el 7 d'octubre i el Mercat el 21 d'octubre. Pues al marge d'això i per el període de l'any en què estem ja, intuiràs que vull preguntar-te pel tema de pressupostos. Sí, ja sé que ara me diré, bueno, ara és quan tenim que xerrar molt entre nosaltres, entre tots els companys de l'equip de govern, etc. Apa, escolta, heu iniciat aquesta tasca o què?
4: Sí, la vaig iniciar just abans, en agost, just abans d'anar-me'n de vacances. Vaig enviar com que la cosa no va el correu ja amb la instrucció, no? Tant els caps de servei com els meus companys de l'equip de govern, i uh-huh. Bueno, estem ara immersos en aquest procés d'elaboració. Sabem que tenen de data fins al divendres que ve, es va ficar per a rebre els seus esborranys de pressupost, i ja pues, des de la regidoria d'Hisenda, no? Junta al cap de pressupostos de la regidoria, pues, anar treballant en fer l'esborrany general i veure pues, bueno, com ho arreglem, quines modificacions fent per a que puga quadrar, com sempre ho explique, no? Ingressos i gastos, i poder pues, aprovar uns comptes per al 2027, on sabem que és un any important. Jo crec que el pressupost, Vicent, per a nosaltres probablement és una de les ferramentes més importants, no? que tenim com a ajuntament, perquè al final és on concretem, no? Que volem fer durant l'any, en aquest cas l'any 27, i quins recursos anem a tindre per fer-ho.
1: Quan dius que el termini era fins al divendres que ve, si divendres és demà o és el divendres 25?
4: Divendres 25, sí. Tenen fins el, els vas donar un mes per a que parlaren els caps de servei, no? I per veure quines idees tenien a les seues regidories. Sempre dic, no?, que al final, pues, bueno, cada regidoria té el seu projecte concret, però al final ho parlem entre tots, no? Perquè el que sempre hem defensat és un projecte global per a tota la ciutadania i on tots els partits que formem l'equip de govern estiguem d'acord. I jo crec que sempre ho diem, no?, que tenim moltíssimes més coses que ens unixen que les que ens separen, i una mostra és que estem governant junts des del 2015.
1: Ja saps tu que en este tema al final sempre el regidor o regidora d'Hisenda al final el que s'emporta tots els carxos, no? Això que diuen, bueno, sí, el presupuesto que luego ya llegará Zaida y lo rebajará.
4: Sí, luego llega Zaida y le salen las canas en el último trimestre. Sí, però bueno, al final sempre ho dic, que no ho prenguin com a personal, que no és que tinga mania a ningú, però pues bueno, al final hem de quadrar comptes, hem de prioritzar projectes, i jo crec que fins ara ha anat bé, no? Jo des de que vaig assumir la responsabilitat, no?, de dirigir l'àrea d'Hisenda en 2019, pues bueno, he comprovat de primera mà, no?, que al final gestionar recursos públics implica, pues, això, prendre decisions, prioritzar i també, pues, intentar sobretot que cada euro tinga el màxim retorn possible per als ballers i balleres.
1: I una qüestió, Zaida, este pressupost també és diferent, com diferent és l'inici, per exemple, del curs polític, per tot allò de que l'any que ve, el 2027, se tanca la legislatura i s'inicia una altra, o el pressupost, o el número, no entenem d'això, que és, bueno, pues la gasolina que fa falta perquè tot funcione dia a dia.
4: Bueno, jo pense que no anem a fer un pressupost perquè sigui any electoral. Crec que ho hem demostrat en els 11 anys i pico que portem treballant. Volem una continuïtat, perquè la nostra idea ferma és que això no acaba en maig, això continua, que tenim moltes coses per fer i bueno, encara estem treballant el pressupost, i seria ara, pues, precipitant, no?, avançar-te xifres que no estan tancades, però ja t'he dit que serà un pressupost, com sempre, realista, continuista, responsable, i que doni resposta a les necessitats de la vall sense un punt i final, perquè tenim clar este govern que serà un punt i seguit a partir de març del 27.
1: Pues anem a tancar ja, però si em permets, ja que has nomenat una data concreta del divendres de la propera setmana, dia 25, ahir, si no m'enganya, farà 2 mesos justeig de que se va iniciar aquest incendi, que per a sempre passarà la història com incendi forestal de la Vall d'Uixó. Així se va iniciar en el 2026. Ara que ja ha passat algo de temps, i crec que des d'entonces, almenys en ràdio, crec que no hem parlat, deia, quan tires la vista enrere i veure aquells moments, n'hi ha un abans i un després en guany en la Vall, després d'aquell dia, per tot el que va suposar això?
4: Bueno, Vicent, jo crec que estarem, no sols els polítics que estàvem missa setmana treballant, crec que cada baller i ballera ese dia, crec que va ser el pitjor dia de la nostra història. Jo no ho vaig passar tan mal en la meva vida de veure el que estava passant, però també crec que des d'aquest mateix dia estem treballant. Ho vau poder veure, no?, l'alcaldessa en cada moment que comunicava com estava tot, i que no hem parat de treballar. He de dir que els regidors de les àrees implicades estan treballant cada dia en veure com va ser la recuperació, que s'estan parlant en moltíssim teixit associatiu en veure com ho anem a fer, i ara mateixa puc dir que se té un projecte que s'està teixint sobre la taula, i que només es donen permís, perquè sabeu que no és una competència nostra, sinó que la Generalitat té molt a dir, i que també sabeu que hi ha uns terminis per poder tornar a repoblar les muntanyes, que no és el que vulguem i ja està. Pues se farà, perquè està per la nostra part tot preparat, però he de dir que, com sempre, la vall sempre renaix, i que estic molt orgullosa, no sols de tot el que van fer i el que van fer tots els serveis d'emergència, sinó com se va implicar la ciutadania en ajudar de qualsevol manera en tot el que estava passant. Per tant, ho tinc claríssim, que anem a renaixer i que anem a eixir d'esta, com sempre ho hem fet a la vall.
1: Pues t'agraeix també esta opinió sobre el tema de l'incendi, ara que ja ha passat una miqueta de temps i podem tirar la vista enrere. en una miqueta en menys dolor, no? El dolor i el patiment costarà llevar-lo, però efectivament ara el que cal fer és eixir endavant i treballar per recuperar-lo tot.
4: Correcte.
1: Pues, Taida Moreno, si salvo que vulguis afegir alguna cosa, donar-te les gràcies per haver estat avui dijous així en la SER.
4: Gràcies, com sempre, Vicent.
5: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
11: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
12: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
7: Després de l'escola d'estiu, el dimecres 9 de setembre comença un nou curs escolar a la Vall d'Uixó. I ho fem amb la millor notícia. El nou Rosario Pérez ja és una realitat després de més de 30 anys d'espera. Un nou centre per a les nostres xiquetes i xiquets, fruit del compromís amb la defensa de l'educació pública. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
13: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
7: Nules te invita a reflexionar sobre la España que queremos. Próximo miércoles 23 de septiembre a las 7 de la tarde, el Teatro Alcázar de Nules acoge una nueva cita del ciclo de conferencias Ágora Nules, con la participación de Iván Espinosa de Los Monteros. Bajo el título España tiene solución, compartirá su experiencia y visión sobre diferentes temáticas de la actualidad. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón Villarreal.
14: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló, www.dipcas.es.
15: Con o sin azúcar? Con o sin cafeína? Con o sin nómina? Sea como sea, en Grupo Cooperativo Cajamar entras a lo grande, con muchas razones para hacerte cliente online y gestionar tu día a día desde la app. Descubre todo lo que hemos preparado para darte la bienvenida en gcc.es/nuevos clientes. Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.

0: De 7 minuts passen de les 2 de la vesprada en esta jornada de dijous de 7 de setembre del 2026. Una jornada més fresca que la dels dies precedents, però que s'acaba. 23 graus de temperatura ara. En estos moments continua nuvolat, però la previsió és de que vaja millorant i a priori no s'espera ningún ruixat ni ocasional ni de poca intensitat en el que queda de jornada. I la previsió del temps per als propers dies va deixar unes màximes que en principi no van a passar de 27 graus a excepció del diumenge, on ja remonta i quedarien en 29, i al començament de la propera setmana la màxima estaria en valors de 30-31. Quant a les mínimes, lineal, de forma més lineal, és 17-18 graus, són els que seguiran sent de mínima tant estos dies com la propera setmana. I al marge del tema de l'oratge, comentem altra sèrie de qüestions que conformen l'actualitat de la jornada, arrencant ja des d'ahir mateix, quan ahir per la vesprada el portaveu dels populars en l'Ajuntament de la Vall, Herminio Serra, contava que Educació va injectar a la Vall 430.000 euros per via d'urgència amb l'objectiu que la reforma del Col·legi de l'Assumpció no torne a quedar deserta. Herminio Serra.
1: Que en menos de 15 días desde esa petición del equipo de gobierno de la VAI a la Generalitat se haya agilizado ese casi medio millón de euros que es necesario para poder volver a licitar y completar esos 2 millones de euros a los que va a hacer frente la Generalitat, ese millón y medio anterior y estos 430.000 ahora, que suman, como digo, 2 millones de euros, se demuestra en esa agilidad el compromiso de la Generalitat, tanto con nuestra ciudad como también con la educación pública, ¿no?
0: Pues una de las noticias del día, en este caso referida a educació, i que venia per part del Partit Popular, també avui des de l'equip de govern se focalitzava en el tema de les actuacions que se fan en els polígons industrials. En este cas avui parlaven del polígon La Mesquita, perquè el municipi de la Vall crea una nova banda d'aparcament de 300 metres allí a La Mesquita, i ens ho contaven el regidor d'Indústria i d'Urbanisme. En primer lloc, Jorge García.
2: Una de les últimes actuacions que tenim dins de l'acció que hem fet de manera bianual a través de les ajudes de l'IBACE, i a pesar de la enorme retallada de més del 75% que hem patit per part dels pressupostos de Carlos Mazón i de l'actual president Pérez Llorca, en una volta més, a pesar de que moltes voltes enarbolen la bandera dels empresaris i de l'economia, veiem que no es trasllada a la realitat, i com ja vam denunciar a l'últim ple i com bé han denunciat farà un any, s'han retallat en vora el 75% de les ajudes que rebíem als ajuntaments per a la millora dels nostres polígons industrials. A pesar d'aquesta situació, l'Ajuntament de la Vall d'Uixó continua treballant any rere any, colze a colze amb les empreses i amb les entitats de gestió i modernització, per intentar obtindre tot el finançament possible i, òbviament, aportant diners també per part de l'Ajuntament. I un dels resultats són aquestes fases i aquests projectes que tenim pactats en les empreses. Així, en concret, al polígon La Mesquita es va identificar una zona verda que podia gastar-se com a aparcament, i així també fer més transitable i més amples els vials que gasten els camions per entrar i per eixir. I amb aquesta actuació no només estem retirant una zona verda que necessitava un manteniment i que any rere any es plenava de brutícia i es plenava d'herbes per aconseguir moltes més places d'aparcament, sinó que també això farà que el trànsit per als vials siga més còmode.
0: Parlava també el regidor d'Urbanisme, Vicent Pitàs, que explicava que molts camions aparcaven sobre els mateixos vials i generaven un problema de circulació i del dia a dia de les empreses.
3: No menjaven dos vials, sinó menjaven una banda d'aparcament a un dels costats. El que provocava era que molts camions aparcaven sobre els mateixos vials i generaven un problema de circulació i un problema del dia a dia del treball de les empreses. En aquesta banda d'aparcament, que estem parlant de vora de 800 metres quadrats d'aparcament, una banda lineal de 300 metres lineals d'aparcament en bateria, el que generarà és molt d'espai per aparcament de tots els treballadors que vinguin a treballar a esta zona del polígon, i evitarà, no?, que i aconseguirem que els camions tinguin el seu espai per aparcar i els cotxes tinguin també el seu espai per aparcar. El que el deixarem lliure és l'espai, els vials de circulació, per no entorpir, per no estorbar en tot el tema de circulació. Però bueno, és una de les actuacions, perquè en esta actuació també va inclosa moltes solucions a invernals de tot el polígon que estaven defectuosos, així com també actuacions en les voreres que estaven enfonsades o que hi ha algun tipus de desperfecte. Per tant, continuem invertint en els polígons industrials, continuem invertint en desenvolupament econòmic, continuem invertint en inversió i esperem que en breu puguem ja estar en condicions de dir que anem a desenvolupar el polígon de Berga-GC que tanta falta ens fa.
0: Més coses de l'actualitat del dia. Avui en el repàs semanal d'actualitat hem parlat amb Fernando Darós, amb el regidor de Comerç, que valorava el recent anunci per part de la Diputació de Castelló de ficar en marxa aquesta campanya de bonus de donar una sèrie de diners als municipis. En el cas dels majors de 20.000 habitants, és el cas de la Vall, serien 50.000 euros més un plus per ser municipi afectat per l'incendi del passat 25 de juliol. El regidor de Comerç comentava el següent.
4: Estan treballant també en una notícia que va eixir l'altre dia, que des de la Diputació se van a ficar també uns bons comercials que arribaran a tota la província i que també arribaran a la Vall. Mos pareix una magnífica idea, molt bé per la Diputació. No sabem en estos moments com se van a fer, qui va poder participar, perquè les bases no estan. S'ha anunciat que se van a fer, mos ho creem, se va a fer una modificació de crèdit per tindre diners, mos ho creem, segur que se passa, i després apareixeran unes bases i a partir d'ahí podrem saber com es poden demanar aquests diners, a qui es poden dedicar i fins ara, pues, desgraciadament jo ja he estat en contacte amb les associacions comercials del nostre poble perquè estan molt il·lusionades, però n'hi ha que esperar a poder desenvolupar aquest tema, però la idea és boníssima. Dir que totes les poblacions de més de 20.000 habitants rebrien 50.000 euros, com és el nostre cas, per a fer aquesta campanya,
0: més
4: el plus per ser suposo que més el plus per ser ciutat afectada, que bé, millor, quan més diners siguin òbviament millor, però que ja n'és 50.000 estaria molt bé, val? Ficar-los a disposició de la ciutadania, ficar-los sobretot a disposició del govern, a més en la mateixa estructura que és bonos que fem en l'Ajuntament de la Vall. Per tant, això 50 se convertirien com a mínim 50.000 se convertirien en 100.000 euros, més els 30.000 de l'Ajuntament se convertirien en 60. La veritat és que és una bona quantitat de diners. Ara que se doni el terme, que ens expliquen com ho han de fer, perquè no és igual que és del que fan des de l'Ajuntament.
5: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
0: Del 17 al 20 de septiembre llega la 79 edición de la Fira de Ramadería y Maquinaria Agrícola de Nules. Una feria declarada de interés turístico autonómico y una de las más importantes de la Comunidad Valenciana, donde las principales empresas estarán presentes en una cita imprescindible para conocer las últimas novedades del sector. Además, participa de las jornadas citrícolas sobre la problemática actual del sector, disfruta del concurso nacional de artistas noveles, del concurso ecuestre de enganche y en las modalidades de doma y conos, y del tradicional concurso de gozos de Ravera. Y para completar la visita, saborea nuestro racó gastronómico con degustación de vino y embutidos. Fira de Nules, una tradición que comenzó en 1347. Del 17 al 20 de septiembre, visita la Fira de Nules. Ayuntamiento de Nules.
7: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: El tremendo terreny d'agenda i efectivament avui destaca en el calendari la inauguració d'una nova edició de la Fira de Ramaderia i Agricultura de Nules, a les 8 de l'Esplà, i estarà fins el proper diumenge. Més coses, així en la valla, saben que avui dijous tenim per un costat una xerrada taller organitzada per l'Associació de Dones Clara Campoamor i que portaran a la comarca Ascensió Gómez per a parlar una Ascensió Gómez que demà estarà en Moncofa en altre acte, una presentació de llibre organitzat per l'Associació de Dones de Moncofa Carmen de Burgos. També està vesprada trobada de compromís. Se parlarà de l'educació examen. Ahí intervindrà Ruth Ballester, Jordi Julià i Gerard Fullana. I en autors i autores a la biblioteca, presentació d'un poemari conjunt que han escrit la ballera Maritxell Abad i la peruana Rosario Valdivia. Ahir es contaven això.
8: No estem ara immersos en aquest procés d'elaboració, saben que tenen...
0: Òbviament, esta és Zaida Moreno, Maritxell Abad i Rosario Valdivia ens diuen això.
8: La data fins al divendres que ve és...
9: Pues este libro hace 2 años, creo, que fue cuando en un viaje que la llevábamos a ella de Madrid al aeropuerto para que regresara a su ciudad de origen. ¿Tendríamos que hacer algo nuevo? Pues vale, haremos un poemario. ¿Y cómo lo titularemos? Yo digo, Charo, si tú eres todo amor y yo soy todo amor, pues le diremos decir amor. Ah, pues muy bien, muy bien. Y bueno, pues han tenido que pasar casi 1 año y medio para que retomáramos este proyecto y al final pues salió casi que sobre la marcha, aunque teníamos algo escrito, pero fue decir, nos ponemos las pilas y salió este precioso poemario que ya te adelanto que tiene 4 partes, una que habla del amor de amistad, otro de los paisajes que nos recuerdan ese amor, esa naturaleza, otro que es el amor a la familia y ya no solo de sangre, y el cuarto que es a los objetos que nos recuerdan esos momentos felices o no, pero que nos han hecho madurar.
0: Armas de Guardia 9, Maricarmen Navarro, Purísima 89 en la Valle Elena Miralles, Plaza del Centre 2.
7: Hora 14, el láser, con Javier Casal.
10: 2:30, 1:30 en Canarias. La alerta ha sonado en los móviles de Murcia esta mañana. AEMET dice que lo peor ha pasado, que las tormentas de las últimas horas y que han dejado muchísimos problemas en la Comunidad Valenciana y un muerto en Cataluña comienzan a remitir. Agua que ha dejado además una mañana muy complicada en Cataluña, con problemas en el metro y en Rodalíes. Ampliamos la última hora. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas. Esta vez el temporal fue peor de lo que se temía en esa comunidad, en Cataluña, y una persona perdió la vida cuando su coche fue arrasado por el agua. Era este momento.
12: Pues está loco. ¡Oh! ¡Sapiño!
11: Las aguas han dejado socavones junto a las vías de Rodalíes, trenes suspendidos en Cartagena, que siguen alerta aunque Murcia ha dejado atrás el aviso rojo, mientras Valencia recupera la normalidad tras sufrir los efectos de una tromba histórica que ha dejado el metro convertido en un río. Al aviso de que las tormentas y las lluvias torrenciales puedan provocar problemas serios en Baleares le queda todavía 3 horas largas. De hecho, Emergencias ha pedido este mediodía a las familias que puedan que recojan a sus hijos, y se han suspendido esta tarde las clases en Ibiza y en Formentera.
10: Allí en Ibiza y Formentera han sonado los móviles, las alertas de los móviles.